0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Occità e las autres lenguas minorizados serán integrados a setzaments de especialitat a partir de 2028. Los liceas que fagon una especialitat en Occità puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lenguas dichas regionales. Según Le Monde, lo ministre de l'Educació, Édouard Geffray, ha anunciat que los liceas que haurien seguit una especialitat en d'autres lenguas de l'estat francès podrien d'arruinar passar les proves correspondentes en aquella mateixa lengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria d'especialitat, com la matemàtics o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'Occità, puirà passar les proves en aquella lengua al moment de l'examen. Lo sujecte demorarà identic a aquel pe pausat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament d'essere preparado e avalorado en francès. Per exemple, una escola que ha già seguit l'especialitat de matemàtics en bretó la puirà passar en bretó e l'especialitat físico-químico en francès, so diguet Geffray. Lo Grand Toural seguirà la mateixa logica. La partida que porto sulle specialità concernido puirà essere presentato in la lingua causido. Finzaro, los escolas escolarizats dine filieros bilingues debion passar los esprovos en francès, levat can la lingua dicio regionalo costituisio e lo metteisso le specialità. Lo ministeri presento a che lo reformo cumo in o reconeissenso des trajectes bilingues e asseguro che remet pas en causa la plaça centrale del francès di lo sistema educativo. Gius presiu de mobilizacius crescentos. A che lo novo dispositiu arribo in un contexte de mobilizacius crescento en suste a lai lengos proprios non ufficialos. Dempei la reforma menado per Jean-Michel Blanquer en 2019, diverses grups e associacius han denunciat l'espaci limitat baliat a che lai lengos di l'examen del bachillerat. A che los demandos han recentament guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels liceas bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativo, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat de les diverses llengües autòctones de l'Estat d'un l'Occità.